cara un barreix comica, se'n va la curta pis. Trobet amb ambits mica, de fa no tinc cari, si de fa va ser fris, prendi mana va ser fris. Però fa gustar-te xapit, i un disfret i cantar, com a tant d'avir.